0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otro.
1: Dissabtes a les 22 hores.

0: Tot a punt perquè els pressupostos tirin endavant aquesta setmana, el govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia del tren orbital. I també s'han acordat noves partides per a l'agència tributària. Els mestres i professors continuen les protestes. Avui als centres educatius del Barcelonès, un centenar de docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. I el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP. Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és, un any més, el país que lidera les execucions. Rússia ha atacat Ucraïna amb més de 500.000 de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. A partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. El Consell Comarcal del Ripollès denuncia un greuge comparatiu i reclama recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe. Argumenta que hi ha un tram encara tallat i que hi passen menys trens. I les obres per fer un carril bici de vianants de la Nacional 340 entre Tarragona i les platges començarà al setembre. La inversió prevista és d'uns 13 milions d'euros. Barcelona celebra fins diumenge que ve la Setmana de l'Olfacte, que vol ser un referent internacional en perfumeria. La ciutat s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, també rutes i visites adreçades a professionals i públic en general.
1: Esports. L'Espanyol seguirà primer. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, necessitarà guanyar l'Elx l'última jornada després de perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis diumenge que ve i on defensarà el títol de l'any passat. És la segona pole que fa el pilot català en les 500 milles.
0: El temps avui insegur amb nuvolades i ruixats fins al migdia, especialment al Camp de Tarragona, Prepirineu i a primera hora de la tarda també al litoral, prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb pluges marxant del país i avui les temperatures sense grans canvis.
2: Trescat Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una mar.
5: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Una Mar FM.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí. Teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: Una Mar FM.
8: Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.

màrqueting de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes, nova etapa, més ànima que mai, servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses, telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com. ¿Quieres disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motors, une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren, Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com.

Una altra magnífica col·laboració entre Don Oliver ara mateix i Doja Cat, el Lose My Mind, que sonava així de bé. A tocar de 3:15 del matí, muntarem una bona festa a la platja. I ho farem amb Frederic, sí, sí, encara que el dia estigui una mica ennuvolat ara mateix a la ciutat de Badalona.

Roger Pedrós, amb tu. Estava plovisquejant feia ja uns minuts a la ciutat de Badalona. I el que sí que tenim és bona música, bones cançons, així. Després d'escoltar Roger Pedrós, ens quedarem amb els californians Weezer i el seu gran èxit de l'any 2001. Ja té 25 anys, aquesta cançó que escoltarem de seguida. Déu-n'hi-do. Island in the Sun.

0: A aquesta hora està previst que comenci la manifestació de mestres i professors del Barcelonès. Si la pluja ho permet, tenen prevista una marxa pel centre de Barcelona. Aquest matí, 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió. D'aquí mitja hora el govern presenta el projecte de la nova línia de tren orbital, un dels aspectes que desencalla l'aprovació dels pressupostos amb Esquerra Republicana, juntament amb l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca o també més partides per a l'Agència Tributària. Els comuns renegocien el seu suport. PP i PSOE analitzen avui els resultats de les eleccions a Andalusia. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar. I el PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seva història amb la candidatura de l'exministra María Jesús Montero. L'esquerra regionalista, en canvi, ha quadruplicat el nombre d'escons. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estan aïllats i sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, podrien tornar a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a aquesta emissora el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha afegit que l'evolució determinarà si podran anar a casa o a l'Hospital Clínic. L'exèrcit israelià ha interceptat de nou la flotilla Global Sumut, que es dirigia a la Franja de Gaza, aquesta vegada a prop de Xipre. Fa dues setmanes els militars van detenir durant uns dies dos activistes en una altra sala a les embarcacions, entre els quals el català d'origen palestí Saif Aboukeshek. La discordança lingüística entre el pacient i el metge també afecta els catalanoparlants i no només els migrants. Ho revelen les primeres conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que constata com pot afectar aquesta situació en la precisió dels diagnòstics. Hisenda haurà de retornar gairebé 60 milions d'euros a la cantant colombiana Shakira. L'Audiència Nacional Espanyola ha anul·lat la multa que li va posar Hisenda per l'impost sobre la renda i el patrimoni del 2011. L'administració també s'ha de fer càrrec de les despeses judicials. I projecte pioner a Catalunya, a Palamós, concretament al Baix Empordà, per repoblar la badia dels peixos, ja que els pescadors cada cop han d'anar més lluny. El sistema, que ja s'ha provat amb èxit a la Catalunya Nord, consisteix a capturar les larves, tenir-les en incubadores i mesos més tard retornar-les al mar, però més a prop de la costa.
1: Esports.
2: L'Espanyol celebra que continuarà primera després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, s'ho jugarà tot a l'última jornada. Va perdre per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça comiat emotiu de Lewandowski al Camp Nou. José Mourinho ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica. El tècnic portuguès, que té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros, té un preacord molt avançat amb el Real Madrid. I Jorge Martín ha caigut durant el test oficial de MotoGP d'aquest matí al circuit de Montmeló. L'operació d'Àlex Márquez, que es va fer una fractura a la vèrtebra C7 i a la clavícula després de caure la cursa llarga d'ahir, ha anat bé.
0: I el temps, ruixats i algunes tempestes que es reforçaran a les comarques de Girona aquesta tarda i a punts de les de Barcelona i cap al Pirineu. Més sol a la Costa Daurada i a Ponent, la temperatura estable a l'espera d'un augment notable a partir de demà i sobretot en els dies posteriors.
3: 3CAT Info.
4: Los éxitos que van contigo.
5: Una mar.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertyslux.com.
1: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: La mejor.
8: Conecta con tus artistas favoritos.
9: La mejor selección de éxitos.
8: Zona Mar FM.
9: Oh.

0: radiador.
1: De los que más suenan.
0: Una Mar FM.
2: A Conframa Badalona segueixen celebrant la reobertura de la seva nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en els milers en milers de productes. El bo i millor, una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Acosta't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita i a preus molt, molt especials. Nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà,

I nosaltres que seguim amb més i més cançons, amb més i més èxits des del 88.0 de l'FM, des d'Ona Mar, la teva ràdio preferida. Les cançons les tenim totes per aquí perquè les haguessis gaudint. Per exemple, aquesta, Efecte Papallona, amb Doctor Prats.

I seguim amb els èxits un rere l'altre. Ens esperen Nick Kershaw, el seu Wouldn't It Be Good, fantàstic també. David Latour versionant un clàssic de Nelly Furtado, el seu Say It Right. Abans, aquesta novetat, Justin Kills amb Starry.

Es dediquen a la producció musical des de l'any 2017, els sabadellencs Flashy Ice Cream. Així, aquests tres nois ens acompanyaven amb aquesta bona cançó, amb el seu Com si fos ahir. 19 minuts, gairebé 20, passant de la una, seguint amb més i més èxits, tot seguit amb Martin Garrix i el seu Angels for Each Other.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Bona Mar. Te ponemos los éxitos antes que nadie.
6: Escúchanos y compruébalo tú mismo.

Coneix Salvaviu, restaurants de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge. Ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge de 1 de la tarda a 10 de la nit ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant Salvaviu, ubicat a l'hotel Badalona Tower. Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: Ronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Ronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat d'Aquadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir. Vols gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar despert. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tossi Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Esta tarde hagas lo que hagas. Ponte la número uno.
2: Una Mar FM.

0: cada tarda en la ràdio número 1.
1: Bona Mar.
2: Solo éxitos.
3: Amb la calor també arriben les plagues.
4: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
3: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
4: Perfecte, ja ho tinc clar.
3: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
5: Caltabroc, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabroc, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
6: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. On Amar FM. On Amar FM.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases. Ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.

0: les 5 i 4 minuts, ara mateix ens posem aquí a Ona Mar en directe en aquesta tarda de dilluns, que per cert, una setmana i un dia que ha començat amb forts rojats de cara cap al migdia, aquí al Barcelona és nord, al Maresme i també a Barcelona ciutat, i que després de dinar els núvols han fet ja acte de presència i han volgut marxar, i fins i tot ens ha sortit el solet, eh? Ens hem quedat en temperatures ben suaves, per exemple 20 graus aquí als estudis de Ona Mar. I de fons, gaudint el més nou de David B. amb el seu Crash on You, aquesta peça que ara mateix estàs escoltant i que entra aquesta setmana a la graella musical d'Ona Mar. A partir d'aquesta setmana també la podràs escoltar matí, migdia, tarda, nit, vespre, sempre que tu vulguis.
1: Ona Mar, Ona Mar FM.
0: Així doncs, que moltes gràcies. Ens atem tarda de dilluns, 18 de maig del 2026. David Ramon fins al punt de les 7, fent-te companyia, com sempre, també a través d'onamar.net. A punt, David Guetta amb el seu In Good Blue, un tema de fa un parell d'anys abans, però el més nou de Lady Gaga, que contraataca amb Shape of Woman. I amb la seva nova proposta encetem aquesta primera hora. Benvinguts, benvingudes. L'espectacle acaba de començar.

0: Jo crec que molts de vosaltres aquests dies amb les festes de maig heu fet més que una festa a la platja. És el títol de Fredic, del seu nou senzill, l'àlbum que donava nom al treball que va publicar el 2025. Aquest és el tema principal, festa a la platja. I és que ja suposo que sou molts que teniu ganes de platja després d'aquestes caps de setmana amb aquestes temperatures tan altes. Realment venia molt de gust anar a la platja i aquí a Badalona teníem realment rebentada de gent, eh? Bé, som dilluns, ens queda encara uns quants dies per arribar al cap de setmana, però jo espero que puguem tornar a gaudir de la platja i de l'aigua aquest cap de setmana. Novament, tu. 19 minuts a les 5 de la tarda i ara mateix recuperem un clàssic.
1: La mejor selección de éxitos.

0: És un dels grans hits de Boy Meets Girl. Amb aquell Waiting for a Star to Fall, que segurament els més grans que ens escolteu us el conegeu de sobres. Un dels temes que publicaven en l'àlbum del 1988 anomenat Real Life, i que avui hem tornat a recuperar en aquesta tarda fantàstica, fabulosa, primaveral, amb temperatura suau, sol, pluja, una mica de tot, com és la primavera. Ja ho diuen, cap al maig cada dia un raig. A través de Ona Mar. 24 minuts a les 5. La música segueix i ara mateix amb dues novetats que ens faran arribar a dos quarts.
1: Ona Mar FM.
2: Teddy Swims.

Sempre són elegants les propostes de Teddy Swims. Ara mateix amb aquest Mister I Know It All. I a punt, amb les mateixes revolucions, tranquil·les i pausades, arribarem a dos quarts amb Dinner Party, la nova proposta de Niall Horan, que fa uns quants dies que també sona a través d'Onamar.net o a través de la 88.0, si ets a Badalona, al Maresme.

No sé molt bé el que diuen, però la veritat és que s'enganxa. I mira que el text és repetitiu i repetitiu, eh? Estem parlant del Loco Loco, aquesta producció de Gordo, Reinen i Son Mel, de fa pocs mesos, que corre per aquí a Ona Mar. A 3 minuts per sobre, a 2:15 de 6 de la tarda, a punt de recuperar un dels grans himnes del productor i DJ italià Gigi D'Agostino, amb La mort to yours, això sí, una versió que ens regalava el passat 2025 l'ABAC.

És la cançó que dona nom al nou àlbum d'Alex Wall. Això que estàs escoltant porta per títol Chica de Santander. I és una de les noves propostes que et descobrim a través d'Ona Mar. Dilluns 18 de maig del 2026, a les 17:39. Gràcies per escoltar-nos allà on estiguis, potser al metro, en el transport públic, en el cotxe, a la botiga, al despatx, al supermercat. O mira tu, portant els nanos a les extraescoles. També a través del mòbil, i des de dispositius com l'Alexa, només has de dir Ona Mar.

0: I ara mateix, des del 2025, des de l'àlbum T'estimo, este quiero, recuperem aquesta balada amb una mica de rumba de la Fel García, anomenada Estrella.
1: Ara que estem sentats

colorides. És l'estil que ens té acostumats la Meghan Trainor. I no seria menys amb aquest Getting Girl, que ara mateix a 10 minuts de les 6 estàs gaudint a través d'Ona Mar. I la que ve també la gaudiràs, i molt, perquè sabem que és d'aquelles peces que la tenim nosaltres només aquí a Ona Mar i que us encanten. I de tant en tant la fem sonar, eh? És el remix de Cyril i té partitó de Sound of Silence amb Disturbed i aquesta fantàstica veu que t'encantarà.

És un dels clàssics dels últims 50 anys, perquè aquesta cançó, l'original, en té uns quants, eh? Avui mateix, ara mateix, aquí a Ona Mar, ens hem quedat amb aquesta nova versió que fa poques setmanes ens arribava de la mà de la italiana Laura Pausini, versionant i donant-li aquesta toc modern al Por qué te vas. Nosaltres no marxem, el que sí se'n va és aquesta primera hora que hem escoltat des de les 5 i fins ara les 6 de la tarda. Ens quedem amb Beat Yourself Up, amb el més nou de Charlie Puth, fins al punt de les 6 de la tarda.

A vegades quan t'ho diuen molt sutilment, no, hi ha gent que no ho acaba de pillar, eh? Ells se'n van perquè la cançó s'acaba. És el meu boi dels Fangoria. Però nosaltres ens quedem aquí i espero que tu també et quedis amb nosaltres en aquesta segona hora, que ens atem ara mateix a les 5 i a les 6 i 4 minuts i mig, fins al punt de les 7 de la tarda. David Ramon, una vegada més, una hora més, compartint la tarda del dilluns al teu costat, a través de la 88.0 del Barcelonès Nord i també des d'onamar.net. Va, després de Me Voy, una mica d'alegria per pujar-nos a l'ego, amb Guapíssima i els Banda Neon.

És el House Broken d'Ayana Lee. I a Pum, Fever Dream, tenim a Alex Warren amb una de les darreres produccions que ens farà arribar ja a un quart de 7 de la tarda. D'avui dilluns aquí a Onamar.

Fox, orquestra Manoves in the Dark, des del 1991. Això ho publicaven en un àlbum anomenat The Sugar Tax, i que entre molts altres temes hi trobem aquest que va quedar, diguéssim, en la memòria col·lectiva de tots nosaltres i en la posteritat, tu. Les 18 i 19 minuts. Segueixes en aquesta tarda fantàstica a Ona Mar a través de la ràdio dels èxits que van amb tu. Moment de tornar a l'actualitat més recent amb el més nou de Milky i David Guetta. Això que està a punt de sonar, just the way you're air.

Melodies que s'enganxen com una mala cosa, eh? La selecció que tenim aquí a Ona Marca és que totes són bones. Després d'una bona cançó, en ve una encara de millor, com la que està a punt d'arribar després d'aquest Dandelion, d'Ella Langley. Una novetat d'enguany. Arribarem a 6:45 de la tarda, 19 graus, 9. Res, això no s'ha mogut pràcticament. I ho farem amb 3 deseos, que són els que ens va arribar Leire Martínez amb un tema que arribava a mitjans del 2025 i que ja fa setmanes que el tenim en la nostra graella i resisteix molt bé el pas dels dies i de les setmanes. A més, arribarem a 6:45, consells comercials, comerç de proximitat i la música després seguirà amb moltes més novetats. Jo no me les perdria, no.

el tot el que ens queda de l'àlbum Només Viure, la nova proposta que ja et coneixes de sobres de Ginestar, i si l'acabes de descobrir, doncs enhorabona. Petit tresor, petit tresor de Sant Andreu, de Barcelona.

0: Després del Dancing in the Moonlight de Jubel. If it kills me too. Survival amb Lewis Capaldi. Novament. A la sintonia d'Ona Mar, ara 19 graus com a 8, 50% d'humitat. Ja veus que ni puja ni baixa, eh? Temperatures agradables, camí cap a ja 3 quarts de 7 de la tarda. I a punt de recuperar els paper disco machine, eh? Abans, però, 4 consells comercials. I la música torna en un plis-plas aquí a la 88.0.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
2: Conoce El Badiu, restaurante de cocina mediterránea con toques de cocina catalana. Menú de mediodía de lunes a domingo, ideal para comidas de negocio y celebraciones. Cocina abierta de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche, ininterrumpidamente. 2 horas de aparcamiento gratuito en nuestro parking. Restaurante El Badiu, ubicado en el Hotel Badalona Tower. Avenida Navarra 6, Badalona. Reservas al 686-51-63-10.

Són els Offenbach acompanyats de Nick Waterhouse amb aquest catxi que aterrava a Ona Mar, mira, mitjans del 2017, eh? Sembla que no, però ja gairebé 11 anyets d'aquesta producció. Ara mateix, 3 quarts de 7 de la tarda d'avui dilluns. I a punt del 2025, Have You Ever Seen The Rain? Clàssica, en aquest cas, de la mà dels Oilers. I la música, com veus, que no atura el ritme a través de la ràdio dels èxits que van amb tu, des de onamar.net i des de la 88.0 també, allà on siguis. Ens quedem amb Oilers i amb aquest tema, com et deia, des del 2000.

en arribar al 2023 amb aquest Substitution que hem recuperat. 10 minuts clavats per arribar al punt de les 7 de la tarda. Abans, però, mira, tenim per aquí el Zombie Lady, una de les darreres novetats de l'any passat, de la mà de Damiano David. Ara fa dies que almenys no la posem a la tarda, per part meva, al meu torn. Així doncs que te la regalo tota per tu en aquesta fantàstica tarda de dilluns. I després, una novetat de fa molt pocs dies que la tenim ja sonant a la nostra graella.

pràcticament ja a les 7 de la tarda. Faltant 2 minuts mal comptats. Ho farem amb Demons del 2014, acompanyats dels Imagine Dragons. I res més per part meva, David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5. Et dic adeu-siau només fins dimecres, que a la mateixa hora ens hi tornarem a posar per compartir dues hores de molt bona música, de novetats i algun clàssic. Et deixo en bona companyia amb la Pilar Molina, també com cada dilluns. Que passeu molt bona tarda i vespre. Dimecres ens retrobem. Apa, adeu-siau.

0: son las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fàbregas.info.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646 851 944 o entra a propertieslux.com.

0: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Conecta amb tus artistes favoritos.
2: Hola Mar, FM.